0: ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara el disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
2: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Matí 360.
7: Els docents rebutgen el preacord entre sindicats i educació amb un 65% dels vots. La majoria de docents que han participat en la consulta impulsada pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical han rebutjat el preacord assolit amb el Departament d'Educació.
8: Teníamos varios temas de contaminación lumínica, acústica, etc. Un riesgo latente, ¿no? Las gasolinas son líquidos inflamables, aunque todas son seguras y nunca pasa nada, pero no nos hace mucha gracia que esté cerca de nuestras casas y queremos que poner otras ubicaciones más adecuadas pues para que en el pueblo haya otra gasolinera. En el proyecto dice que es un servicio para el pueblo. Si algo tiene Palafolls, de sobra son gasolineras, tenemos 4.
9: Israel i el Líban pacten un alto al foc que no atura els atacs.
10: Just abans de l'espectacle, una tempesta elèctrica es va produir a la zona.
7: Elèctrica.
10: Imagina't, elèctrica.
7: Wow.
10: El que va provocar doncs preocupacions sobre la seguretat del públic, de la banda. Penseu que el concert es va cancel·lar? Doncs no. En aquesta ocasió no ha passat com a la Primavera Sound, no.
7: Se n'atrevi amb tot.
10: Aplaudim el retorn de Scary Movie.
11: Me alegra que los míticos de la saga nos hayamos reunido.
12: No sé por qué os acojonáis tanto si la pipa no está cargada.
13: Otra vez igual.
14: Un abrazo, me apetece mogollón, pero me echo de derechas y tengo que ser racista. Va, tía, si para mí todos los blancos sois racistas, ¿no?
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dilluns 8 de juny del 2026.

8 i 4 minuts al matí, què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Primera setmana del mes de juny ja liquidada, encetem la segona setmana ja amb rumb directe cap a Sant Joan. Sí, sí, d'aquí dues setmanes, la cosa, pràcticament dues setmanes, la cosa ja la tenim aquí. Per tant, el tret de sortida definitivament a l'estiu. Quan a temperatures, quan a situació meteorològica, doncs més o menys en la línia, les temperatures avui pujaran de manera notable respecte a les dels darrers dies, però demà tornaran a baixar una miqueta i, de fet, tornarem a tenir núvols, us ho explicarem després amb la previsió del temps. Comencem la setmana al 100.3 i 96.2 de l'FM, a Ràdio Marina, també a marina360.cat. Us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme durant la propera hora i també a partir de les 9 la Montserrico arriba amb l'actualitat musical i cultural i també el viatge musical amb el nostre DeLorean per saber què passava en el món de la música. És un plaer acompanyar-vos a la primera hora del matí. Som la Isabel González, la Montserrico, Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Ara és el moment, a les 8:05, de fer un cop d'ull a l'actualitat de les darreres hores.

I us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals. Segons la investigació, els arrestats trucaven als negocis assegurant que hi havia un rebut impagat de la taxa d'escombraries i reclamaven un nou pagament urgent per evitar recàrrecs. Amb aquest engany van aconseguir obtenir tres pagaments per un import total de 1.750 euros. Els Mossos també han confirmat que els sospitosos van intentar repetir l'estafa en tres establiments més, però en aquests casos els responsables van desconfiar i no van efectuar cap ingrés. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Més qüestions. Docents, treballadores de l'educació i persones vinculades a la defensa dels serveis públics han impulsat la CREC, la Caixa de Resistència de Catalunya, una eina destinada a donar suport econòmic a vagues i mobilitzacions presents i futures. Els promotors de la iniciativa argumenten que les reivindicacions en defensa de l'educació pública sovint requereixen de processos llargs de mobilització i que disposar de recursos econòmics és un element clau per garantir-ne la continuïtat. La nova caixa també ha rebut el suport d'organitzacions d'altres territoris dels Països Catalans. Entre les aportacions destacades hi ha la de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, que han destinat 50.000 euros a iniciatives de suport a Catalunya i una quantitat equivalent al País Valencià. Segons els impulsors, la CREC ja ha aconseguit recaptar més de 8.500 euros a través de les aportacions pròpies rebudes fins ara. 8 i 7 minuts al matí, tenim altres qüestions per explicar-vos. La policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor d'un incendi que s'ha declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa, a la carretera de Blanes a Malgrat, a les afores del municipi. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda i el foc ha quedat totalment apagat cap a les 4. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers de la Generalitat. El foc ha afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal. Es dona la circumstància que fa uns mesos es van declarar diversos incendis en aquesta mateixa zona. Ara, la policia investiga si el detingut d'aquest diumenge té relació amb els altres incendis. I també us expliquem avui que els nens i joves d'entre 4 i 16 anys de Lloret de Mar ja poden sol·licitar la targeta T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit amb els autobusos interurbans de la zona integrada formada per Blanes, Lloret i Tossa. La nova targeta substituirà la T-Estudiant quan el Servei de Transport Urbà de Lloret quedi integrat a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, un procés previst per als pròxims mesos. De moment, la T16 només és vàlida per als serveis interurbans, però l'Ajuntament treballa també perquè es pugui utilitzar els autobusos urbans abans de l'inici del proper curs escolar. I és moment ara per fer un cop d'ull a un parell de punts de la informació d'àmbit general.

El Servei Català de Trànsit tornarà a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. Aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes i són el tipus usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany, els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos, amb un total de 52, i supera la proporció d'una de cada 3 víctimes dels darrers anys. I el Primavera Sound d'aquest 2026 reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents menys que l'any anterior, quan en van tenir 293.000. El festival ja ha anunciat que retornarà l'import de les entrades d'aquest dijous i detallarà l'operativa per fer-ho avui dilluns. A nivell de públic, el Primavera Sound està al voltant de les xifres de l'any passat, amb un 62% de públic internacional i un 38% nacional. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dilluns. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situaran entre els 25 i els 29 graus a les hores centrals del dia. A l'espera d'aquesta baixada de temperatures prevista per demà dimarts i també un augment de la nuvolositat a partir de demà. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. 8:10 del matí. Fem un cop d'ull ara a la mobilitat al territori.

banda de vies del territori com la carretera de Blanes a Tordera o la Nacional 2, també hem de destacar en vies ràpides. Avui a la C60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, retencions de 6,5 km entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Granollers. També tenim circulació complicada a la C31, el tram final de l'autovista del Maresme a Badalona, 2 km de circulació amb retencions en sentit Barcelona. Circulació també, com cada dia, congestionada als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, des de la Selva i el Maresme, vies com les rondes de Dalt i Litoral i també el Nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, hem de destacar que les línies de Rodalies R2 i R1 oferiran un reforç del servei de tren per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona a partir de demà dimarts. Moment d'escoltar ara un tema que coneixíem ara fa uns quants anys amb una veu d'una dona que es diu Jane i ens portava aquest com...

0: L'incombustible, Michael Jackson, el rei del pop, amb aquest clàssic que estem escoltant a les 8 del matí, 21 minuts d'aquest dilluns 8 de juny. Anem a fer un cop d'ull algunes de les propostes a l'agenda d'activitats per als propers dies. El proper cap de setmana a Lloret de Mar celebren la Fira dels Americanos del 12 al 14 de juny amb diverses activitats que ja estan preparant. També destaquem a Arbúcies avui dilluns, el darrer dia de les tradicionals enramades. I a Malgrat, aquest divendres, proper divendres 12 de juny, la Fira Vi, una nova edició a les 6 de la tarda, a partir de les 6 de la tarda i fins a mitjanit a l'Avinguda Bon Pastor. A Tossa de Mar continuen celebrant les jornades gastronòmiques, mil i una manera de fer els fideus fins a finals d'aquest mes, fins al 28 de juny. És una campanya on hi participen 16 restaurants del municipi. I a Calella destaquem que aquest divendres i fins al dia 16 comença la festa major petita, la festa de Sant Quirze i Santa Julita. I acabem a Premià de Mar destacant que fins al proper diumenge, o millor dit, el proper diumenge hi ha la tercera edició de la Fira de la Cultura de la Sostenibilitat. 8 del matí, 22 minuts d'aquest dilluns. De seguida tornem amb l'último de la fila.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves

0: Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: I a aquesta hora del matí anem a fer un cop d'ull als titulars dels rotatius, dels principals rotatius del país. Comencem per la premsa comarcal. Diari de Girona diu que, en portada, que Girona té 3 anys per evitar l'excés de deixalles. La revisió del mapa de residus calcula un sobrant pendent de tractar de 48.302 tones anuals. També Diari de Girona diu que el Corpus torna a gaudir als carrers amb catifes de flors i el Festivalot es consolida com a model d'èxit amb 30.000 assistents. El Punt Avui, en portada, any de recuperació de collites. La fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. També el Punt Avui diu que el Papa no arribarà sol a Barcelona. Milers de docents es preparen per col·lapsar la ciutat i posar el crit al cel per la crisi que viu el sector. I a l'esportiu, Florentino seguirà manant al Madrid, tot i el retard en el recompte. Anem amb els diaris d'informació d'àmbit estatal. La Vanguardia diu que, en portada, el Papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid. També el Papa diu que el Papa pronunciarà, millor dit, avui un històric discurs al Congrés dels Diputats i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. A més, la portada principal de la portada de La Vanguardia és la multitud congregada al centre de Madrid amb la visita del Papa. També, en clau internacional, La Vanguardia diu que Iran respon a Israel després del seu cop al Líban. Netanyahu viola l'actual foc bombardejant a Hezbollah al sud de Beirut. I també es fa ressò en clau esportiva La Vanguardia de dues qüestions. Márquez aconsegueix la seva victòria número 100 al Gran Premi d'Hongria i també toc d'atenció al Florentino des del madridisme. El periòdico Leire Díaz va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, diu el rotatiu barceloní. La lampista, entre cometes, del PSOE va intentar arribar a acords amb l'excomissari Villarejo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena. També destaca avui el periòdico que la selectivitat arrenca marcada per les vagues de docents i la mobilitat a Barcelona. I una altra qüestió de la que també es fa ressò el periòdico en clau internacional, l'Iran llença onades de míssils a Israel arran de l'últim atac al Líban. I acabarem amb l'Ara, que també es fa comptat com la resta de diaris, o pràcticament la resta de diaris estatals, ressò de la visita del Papa a Madrid, amb el següent titular. Lleó XIV insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El Pontífex llença un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa i en la seva primera missa alerta de la hipocresia. També en portada, l'Ara es fa ressò de les eleccions al Real Madrid amb el següent titular, recompte caòtic al Real Madrid, Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino Pérez amb tot a favor. I també en clau internacional, també l'Ara es fa ressò de la crisi a l'Orient Mitjà, l'Iran llença míssils contra Israel en resposta als atacs sobre Beirut. És el primer cop que dispara a Tel Aviv des de l'alto el foc de l'abril. I aquestes són les qüestions més destacades que porten en portada els principals rotatius del país d'avui dilluns, 8 de juny del 2026. Shine.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: Vine a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
5: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

7 minuts i arribem a la segon punt del matí d'aquest dilluns, 8 de juny del 26. Fem un cop d'ull, una actualització de nou de la mobilitat. A aquesta hora tenim circulació amb retencions a diversos punts del territori. A la carretera de Blanes a Tordera, per exemple, presenta circulació intensa i amb retencions en diversos trams entre els dos municipis. També a la Nacional 2, entre Calella i Pineda, s'observa circulació intensa i amb retencions. I pel que fa a les vies ràpides, també tenim diversos punts conflictius. Per exemple, la C60, tot i que ha millorat respecte a primera hora del matí, encara presenta 4 quilòmetres i mig de circulació amb retencions a l'alçada d'Argenton, en sentit nord, en sentit Granollers. També la C31, el tram final de l'autopista del Maresme, entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, presenta a aquesta hora del matí retencions de 4 quilòmetres en sentit sud, en sentit Barcelona. També altres punts, com les rondes de Barcelona i el nus de la Trinitat, la retenció i circulació congestionada habitual d'un dia laborable. I pel que fa a Rodalies, destacar aquesta alteració del servei amb motiu de la visita del Papa a Barcelona a partir de demà dimarts, amb un reforç de les línies R1 i R2. Arribem a les 9 en poc més de 5 minuts, el temps just per repassar l'actualitat de les darreres hores.

I avui s'ha explicat que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals. Segons la investigació, els arrestats trucaven als negocis assegurant que hi havia un rebut impagat de la taxa d'escombraries i reclamaven un nou pagament urgent per evitar recàrrecs. Amb aquest engany van aconseguir obtenir tres pagaments per un import total de 1.750 euros. Els Mossos també han confirmat que els sospitosos van intentar repetir l'estafa en tres establiments més, però en aquests casos els responsables van desconfiar i no van efectuar cap ingrés. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Més qüestions. Docents, treballadores de l'educació i persones vinculades a la defensa dels serveis públics han impulsat la CREC, la Caixa de Resistència de Catalunya, una eina destinada a donar suport econòmic a vagues i mobilitzacions presents i futures. Els promotors de la iniciativa argumenten que les reivindicacions en defensa de l'educació pública sovint requereixen processos llargs de mobilització i que disposar de recursos econòmics és un element clau per garantir-ne la continuïtat. La nova Caixa també ha rebut el suport d'organitzacions d'altres territoris dels Països Catalans. Entre les aportacions destacades hi ha la de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, que ha destinat 50.000 euros a iniciatives de suport a Catalunya i una quantitat equivalent al País Valencià. Segons els impulsors, la CREC ja ha aconseguit recaptar més de 8.500 euros a través de les aportacions pròpies rebudes fins ara. La policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor d'un incendi que s'ha declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa, a la carretera de Blanes, a Malgrat. Els fets han passat cap a un quart de tres de la tarda i el foc ha quedat totalment apagat cap a les quatre. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions dels bombers de la Generalitat. El foc ha afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal. Es dona la circumstància que fa uns mesos es van declarar diversos incendis en aquesta mateixa zona. Ara la policia investiga si el detingut aquest diumenge té relació amb els altres incendis. I els nens i joves d'entre 4 i 16 anys de Lloret de Mar ja poden sol·licitar la targeta T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit amb els autobusos interurbans de la zona integrada formada per Blanes, Lloret i Tossa. La nova targeta substituirà la T-Estudiant quan el Servei de Transport Urbà de Lloret quedi integrat a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, un procés previst per als pròxims mesos. De moment, la T16 només és vàlida als serveis interurbans, però l'Ajuntament treballa perquè també es pugui utilitzar els autobusos urbans abans de l'inici del proper curs escolar. Dos minuts i arribem a les 9. Informació d'àmbit general.

0: El Servei Català de Trànsit tornarà a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. Aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes i són el tipus d'usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos i supera la proporció d'una de cada 3 víctimes dels darrers anys. I el Primavera Sound d'aquest 2026 reuneix finalment 287.000 espectadors en una edició que està marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents menys que l'any anterior, quan van ser 293.000. El festival ja ha anunciat que retornarà l'import de les entrades aquest dijous i detallarà com fer-ho a partir d'avui dilluns. A nivell de públic, el Primavera Sound està al voltant de les xifres de l'any passat, amb un 62% de públic internacional i un 38% de l'àmbit nacional. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dilluns. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica que avui serà un dia amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que tornen a pujar i se situaran entre els 25 i els 29 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i WhatsApp. Arribem a les 9 del matí d'aquest dilluns 8 de juny del 2026. En res, en pocs segons.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Montserrat Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dilluns.
0: Bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. I quina setmaneta que ens espera, eh? Jo no sé si la paraula adient per parlar d'aquesta setmana o d'aquestes properes imminents hores seria col·lapse. Perquè col·lapse sí. És el que es viurà doncs, en menys de 24 hores. Bé, de fet, avui jo crec que ja començarem a notar aquesta fèrrea, aquest tancament de no sé quantes illes a Barcelona. Jo pensava que era només a nivell de circulació de vehicles, però es veu que també és a nivell de circulació peatonal. No sé què demostris, no sé com, no sé si has d'anar amb el paper del padró entre les dents per poder entrar a casa teva, però serà complicat, a no ser que demostris que o bé treballes o bé vius en aquella zona, perquè a nivell peatonal també hi haurà restriccions. I tot això doncs, coincidint, com tots sabem, doncs, amb l'arribada del Papa, que arriba demà a les 12:15 minuts, perquè la seva primera parada, la seva primera aturada a l'agenda serà la benedicció d'aquesta Torre de Jesucrist, de la Sagrada Família, i després al vespre doncs, tindrà aquesta trobada multitudinària on el que dèiem doncs, fa uns dies sembla quasi el concert d'una superestrella, perquè la música també marcarà aquesta arribada del Papa. De fet, home, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys actuaran molts actors i artistes coneguts, entre ells doncs, el Sergio Dalma al costat de l'Escolania de Montserrat. Suposo que interpreten la cançó que va interpretar fa un parell d'anys al disc de la Marató. Que...
0: Sí. Home, veient com ha anat a Madrid no?, aquest cap de setmana, doncs aquesta setmaneta a Barcelona potser també similar, s'ha d'esperar similar. A més a més, aquí a Barcelona...
1: Jo crec que no tan mega solemne.
0: Potser, bueno, el trenar, potser és diferent, no? Però demà hi ha vaga de docents.
1: I comença la selectivitat.
0: I, bueno, avui ja comença la selectivitat, també. Vull dir que sí. Clar, és que...
1: Per això parlàvem de que la paraula dient en aquestes properes hores imminents és la paraula col·lapse, perquè col·lapsen diversos temes que són, home, necessiten sí o sí mobilització de la gent. Per tant, a veure com s'ho maneguen doncs, els que vulguin sortir al carrer a reivindicar coses en una ciutat que està tancada i barrada amb més de 6.000 agents. O sigui, interessant, serà interessant
0: de veure. Sí. Però a més és que això no només afecta la ciutat de Barcelona o l'àrea metropolitana de Barcelona, Això afecta, té un efecte com d'una expansiva també cap al Maresme i cap a altres comarques colindants de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè de fet la Generalitat ha recomanat el teletreball.
1: Bueno. Ja explicaràs tu en segons quines feines com es teletreballa, però bé, el teletreball, clar, i els que no puguin teletreballar es trobaran amb uns mitjans de transport públics molt més
0: saturats. Ja altres, de per si saturats, normalment.
1: Que altres dies, espero, si us plau, que funcionin bé els aires acondicionats.
0: Calla, que jo estava pensant ara que Rodalies, potser, és igual, no parlem de Rodalies.
1: En fi, complicats aquests propers dies. Esperem que tot vagi bé, suposem que sí, però vaja.
0: Sí, home, sí, anirà tot bé. S'ha de ser positiu.
1: Home.
0: S'ha de ser positiu. Escolta, comencem amb el Miqui Núñez, va.
1: Vinga, bon dia a tothom.
0: Bon dia. Adéu.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: La Masia Tordera.
4: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
5: Ràdio Marina.

0: que això et sona a Disney.
1: Sí.
0: És que és Disney. Sí.
1: Jo tampoc som massa de Disney, però bé, sí.
0: Bé. Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades. En aquest 2026, el gran projecte es diu Enredados. Això pertany a aquesta banda sonora. The Walt Disney Company és el gran projecte internacional de l'any a la zona. Lunch, it's puzzles and darts and baking. Paper mache up in a valley. Durant el mes d'abril i el mes de maig, com tots sabem, d'aquest any 2026 es va dur a terme un macrocàsting massiu a la Fira de Girona per trobar milers de figurants i ballarins. El rodatge d'aquesta adaptació musical en acció real, dirigida per Michael Gracie, arrenca aquest mes de juny de 2026. S'estendrà durant l'estiu, utilitzant el barri vell de Girona, diferents localitzacions de la província per recrear el regne fictici de Corona. Però en tenim molts més, eh? Abans, a banda d'aquest tancament. D'una Girona en ple rodatge a The Last Druid, una superproducció de Hollywood protagonitzada per Russell Crowe i Rose Leslie. Aquest rodatge va començar a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, però va ser paralitzat per la Generalitat a finals de maig a causa d'incompliments de les mesures de bioseguretat fixades per frenar la pesta porcina. Aquí està, doncs, la primera, The Last Druid. Gènesi, la sèrie de 3Cat i Netflix sobre la revolució gastronòmica del Bulli en Ferran Adrià, rodat a Barcelona, està previst que s'estreni a la tardor de 2026. O la sèrie biogràfica Cavaller sobre la famosa cantant d'òpera Montserrat Cavaller, dirigida per Patricia Ortega, rodada també a Barcelona. Altres produccions de ficció catalana, com ara Lia, dirigida per Patricia Font, Cronos, un thriller dramàtic que relata l'activació de l'operatiu Cronos i les 124 hores que van seguir l'atemptat de Rambla de Barcelona. Brundanga, dirigida per José Corbacho, per no parlar dels de Sau. Més, es roda 14 de març, l'òpera prima d'Alberto Gross, una coproducció d'Espanya, Bèlgica i Lituània. La pel·lícula s'ha filmat en diferents localitats, com Barcelona, Valldoreix, Caldes de Montbui, Palau Solità i Plegamans, i en bona part de platós de Terrassa. I a Girona ciutat no ens quedarem només amb el record de Joc de Trons, que va convertir la ciutat en Lannistermania, on les escales de la catedral es rodava la cèlebre escena de la sisena temporada on Jaime Lannister repuja les escales a cavall amb l'exèrcit, o la caminada de la penitència de la reina Margaery. El pont dels Galligants, els banys àrabs, molts racons, o els primers càstings i posterior rodatge d'Enredados de l'imperi Disney aquest 2026. El nucli antic de Besalú es va rodar la temporada 3 de West Word. El poble medieval es va transformar en un parc temàtic de la Segona Guerra Mundial. Ens faltaria temps per enumerar tot el que ha donat de si el nostre territori cinematogràficament parlant.
1: A tot això, també sense oblidar-nos que la Selva i el Maresme, sobretot a Blanes Lloret i també al Maresme, també es fan moltes coses.
0: Aquí anava. Fa pocs dies veiem ressò que l'església Santa Maria de Blanes ha estat un dels escenaris d'una producció audiovisual amb el rodatge del curtmetratge de ficció Clara de Luna, un espai que s'ha estrenat com a localització. El curtmetratge està dirigit per l'Erica Coll, que també interpreta el paper protagonista de la Nora. El projecte compta amb la participació de l'actor Ivan Luengo i un equip tècnic que busca traslladar a la pantalla una història centrada en l'impacte emocional de l'alçada.

0: I segur que se m'escapen coses. Aquest cinema que ens envaeix, que ens envolta i cada cop ho fa més sovint, afortunadament.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susanna, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Estillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

0: Pugem al DeLorean.
1: I quin motor més bo que porta de sèrie el nostre DeLorean esportiu. Que tenim tot a punt perquè he posat ja a la nostra pantalla la data d'avui, dilluns 8 de juny. A veure cap a on anem.

0: Doncs amb aquests aires que semblen de reggae, no és més aquell i famós corren de gossos. Sembla que avui anem de concert, perquè un 8 de juny de 2012 la música catalana es va unir contra la sida. Les nostres cançons contra la sida. Aquest era el lema del concert que es va celebrar tal dia com avui al Palau Sant Jordi de Barcelona. I van cantar, entre d'altres, doncs mira, Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz, Sisa, els Amics de les Arts, Antònia Font, Marina Rossell, gossos que van cantar en directe aquest corren que sona de fons, Gerard Quintana, Peret, Miquel Poveda, Obrim Pas i La Troba Kung Fu. L'espectacle va recaptar fons per la Fundació Lluita contra la Sida en les seves accions contra l'UVH arreu del món. Avui viatgem també cap enrere i ho farem sense marejar-nos, perquè fem un salt del 2012 al 2008. Un 8 de juny, la revista Rolling Stone va publicar una llista de les 50 millors cançons de guitarra de tots els temps. Atents. El número 5 va ser per Brown Sugar dels Rolling Stones. El número 4, You Really Got Me de The Kinks. En el número 3, Crossroads de Cream. El número 2, Purple Haze de Jimi Hendrix. I en el número 1, Johnny B. Goode de Chuck Berry. Però avui no acabarem amb ell. Avui acabarem amb ells. Més enrere encara, un 8 de juny del 1985. Per dues setmanes seguides, Tears for Fears va acaparar la posició número 1 a la Billboard Hot 100 dels Estats Units amb Everybody Wants to Rule the World, aquesta cançó inclosa a l'àlbum Songs from the Big Chair, editat aquest mateix any. El 1986, la cançó va guanyar el premi al millor senzill també als Brit Awards. I la veritat és que no ho tenien fàcil, perquè els britànics Tears for Fears havien de lidiar amb doncs aquella eclosió que va haver de grups de la New Wave com Duran Duran, com Spandau Ballet, com Supertramp, tots superpotents. Això sí, amb un tret diferencial, Tears for Fears es van caracteritzar per carregar els seus temes de connotacions polítiques o psicològiques, i així segueixen fins a dia d'avui, encara en actiu.
1: Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I a on et va portar?
1: Amb el DeLorean, a més a més.
0: A on et va portar, a veure?
1: El 1955 vaig veure la peli, la primera.
0: Ah, sí?
1: Sí, la vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira,
0: i
1: mira, mira, anem a fer DeLorean avui.
0: Divertida,
1: també.
0: Divertida, oi?
1: Sí. Sí, sí, sí, ara feia temps que no la veia, sí, sí.
0: Divertida, divertida. Mira, és una d'aquelles coses que podem posar com a deures, eh? Perquè
1: de tant en tant veure clàssics,
0: no? De tant en tant veure clàssics com aquest. Va, ens quedem un Tears for Fears avui, d'acord?

0: Matí 360.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Jerry, te quiero. Jerry, yo te adoro.
5: Com la pizza del pomodoro.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
0: Matí 360.

0: Doncs va, que anem marxant. Tenim menys de dos minuts per presentar-vos la nova vostra enquesta. La vostra, no, nostra,
1: sí,
0: de tothom, vaja, sí.
1: Sí, és la nostra enquesta, però perquè
0: voteu vosaltres.
1: Exacte, clar, va. De què va la cosa? Doncs, home, doncs va de cançons que tenen connotacions religioses. Tots sabem per què, eh?
0: No.
1: Llavors, com que tenim poc temps, anem directes al tema, perquè a veure com sona la primera. Un tema amb dos Grammys a la butxaca, aquest Losing My Religion de Rem, d'un, per mi, dels millors temes de la banda i del millor àlbum, Out of Time, del 1991. Aquest Losing My Religion, doncs, bé, té com una dualitat. Per alguns, doncs, sí, parla sobre la crisi de fe, però per l'altre, sobretot si li preguntes al cantant, no va tampoc 100% sobre religió, sinó que també va sobre sentiments i sobre noves relacions. Però, en fi, el títol, que és molt significatiu, perdent la meva religió, aquest Losing My Religion de Rem, és la nostra primera proposta. That's
0: me in the corner. La segona. I parlàvem de provocadors, però aquesta em sembla que no es queda.
1: Ufa, és que en el seu moment aquest tema va aixecar molta controvèrsia. Aquest Like a Prayer de Madonna de l'any 1989, des del seu quart àlbum d'estudi. Doncs de què parlava això? Doncs a veure, doncs sí que parlava de crisi, parlava d'amor i parlava de moltes coses i parlava, doncs, d'amor a Déu i a l'amor humà. Clar, barrejar les dues coses amb una mateixa cançó no sempre funciona, però a ella li va funcionar molt i molt bé. Aquesta és la nostra segona proposta. I la nostra tercera proposta és un tema molt més proper, és un tema del 2025, tot un terratrèmol, aquest pop barroc que ens ha portat a, doncs, aquesta Rosalia, que se'ns torna, doncs, més profunda sobre aquesta investigació sobre l'espiritualitat i sobretot espiritualitat femenina des d'aquest Lux. Aquest Bergheim és el nostre tercer tema.
0: Doncs amb ella acabem, eh?
1: Així que ja les tenim, les tres cançons amb això, amb connotacions, no 100%, però connotacions religioses, són les nostres tres propostes per l'enquesta d'aquesta setmana.
0: Doncs apa, bon dilluns, eh? Fins demà.
1: Vinga, que vagi molt bé, ens quedem amb ella. Adéu.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals. Segons la investigació, els arrestats trucaven als negocis assegurant que hi havia un rebut impagat de la taxa d'escombraries i reclamaven un nou pagament urgent per evitar recàrrecs. Amb aquest engany van aconseguir obtenir tres pagaments per un import total de 1.750 euros. Els Mossos també han confirmat que els sospitosos van intentar repetir l'estafa en tres establiments més, però en aquests casos els responsables van desconfiar i no van efectuar a cap pagament. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. També destaquem avui que docents, treballadores de l'educació i persones vinculades a la defensa dels serveis públics han impulsat la CREC, la Caixa de Resistència de Catalunya, una eina destinada a donar suport econòmic a vagues i mobilitzacions presents i futures. Els promotors de la iniciativa argumenten que les reivindicacions en defensa de l'educació pública sovint requereixen processos llargs de mobilització i que disposar de recursos econòmics és un element clau per garantir-ne la continuïtat. De l'àmbit general, destaquem que el Servei Català de Trànsit tornarà a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. Aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes i són el tipus d'usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany, els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos i supera la proporció d'una de cada tres víctimes dels darrers anys. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situaran entre els 25 i els 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Podríem dir que comencem el nostre temps d'una manera radiant. I és que aquest dilluns, 8 de juny, s'ho mereix. Need Your Love dels One Republic, el Sugar de Jonas Brothers. I aquest tema que en el seu origen va estar censurat als Estats Units només per la lletra de la cançó i pel seu títol, Fuck You. Un tema brillant, un tema optimista de Celebrity. Queda't amb nosaltres, queda't amb la música de Ràdio Marina en aquestes properes hores. Salutacions de qui et parla. Al teu costat fins a una, Montse Rico.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Una bona estrella de ben segur. Els astres es van alinear per unir musicalment Álvaro Soler i Alfred García, que amb aquesta estrella es van convertir en un dels grans temes de l'estiu. I que així de bé continua sonant a dia d'avui. Estrella, Alfred i Álvaro, junts.

0: En aquestes altes temperatures i aquest sol radiant a l'exterior dels nostres estudis. Benvinguts, si t'acabes d'afegir.
1: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: han tornat a estar a notícia. En presentació de noves cançons, nous temes, tot i que nosaltres ens remuntem a aquest èxit a finals dels 90. Un dels seus clàssics, I Want It That Way, Backstreet Boys, amb ells a 11:15 del matí.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor d'un incendi que s'ha declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa, a la carretera de Blanes a Malgrat. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda i el foc ha quedat totalment apagat cap a les 4. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers de la Generalitat. El foc ha afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal. Es dona la circumstància que fa uns mesos es van declarar diversos incendis en aquesta mateixa zona. Ara la policia investiga si el detingut d'aquest diumenge té relació amb els altres incendis. I els nens i joves d'entre 4 i 16 anys de Lloret de Mar ja poden sol·licitar la targeta T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit amb els autobusos interurbans de la zona integrada formada per Blanes, Lloret i Tossa. La nova targeta substituirà la T-Estudiant quan el Servei de Transport Urbà de Lloret quedi integrat a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, un procés previst per als pròxims mesos. De moment, la T16 només és vàlida als serveis interurbans, però l'Ajuntament treballa perquè també es pugui utilitzar els autobusos urbans abans de l'inici del proper curs escolar. De l'àmbit general, destaquem que el Primavera Sound d'aquest 2026 reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents menys que l'any anterior, quan van tenir 293.000. El festival ja ha anunciat que retornarà l'import de les entrades d'aquest dijous i detallarà l'operativa per fer-ho aquest mateix dilluns. A nivell de públic, el Primavera Sound està al voltant de les xifres de l'any passat, amb un 62% de públic internacional i un 38% de l'àmbit nacional. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situen entre els 25 i els 29 graus. Demà augmenta els núvols i baixada de temperatures. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
2: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
1: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid.
3: Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: I on et va portar?
3: Amb el DeLorean, a més a més.
2: On et va portar, a veure?
3: El 1955 vaig veure la pel·li, la primera.
2: Ah, sí?
3: Sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, vas mirar, mira, anem a fer DeLorean avui.
2: Divertida,
3: també.
2: Divertida, oi?
0: Sí. Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1,000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
6: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Aquesta setmana hem parlat del Primavera. Sí, ho has sentit bé. No la Primavera, sinó el Primavera. El Primavera Sound. Un festival que dona el tret de sortida a tots els grans festivals de la temporada i que començava oficialment d'una manera un tant accidentada el passat dimecres, dia 3, fins al 7 de juny. Les nostres tres propostes de la setmana. Grans caps de cartell d'aquest Primavera 2026. Per una banda, la gran productora i DJ coreana Peggy Gou i el seu Nanana era la nostra primera proposta. I la vostra tercera opció amb un 20% dels vots. Seguida per la banda virtual de música electrònica Gorillaz, que amb el tema Baby Queen va aconseguir un 22% i la segona posició. Arrasant un cop més aquesta setmana, esclar, la legendària banda de Robert Smith, The Cure, amb més de 50 anys al damunt dels escenaris i amb tot un clàssic de l'any 87 des de l'àlbum Kiss Me, Just Like Heaven, un 58% dels vostres vots. Anem al cel aquesta setmana amb un dels considerats grups de referència del rock alternatiu, The Cure, una banda que després de 50 anys no ha estat fins al seu 14è àlbum d'estudi Songs of a Lost World, el seu primer treball amb material inèdit després de 16 anys, l'àlbum que ha otorgat a The Cure els seus primers Grammys al 2026.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Així de bé, així de gust, com el cel. De Cure, aquest Just Like Heaven. Gràcies al 58% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Haz ya tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
2: La Masia Tordera.
3: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Et prometo.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'heu escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: aquesta ha estat una de les cançons més romàntiques de l'any i també una de les més escoltades, la versió de l'autor d'aquest Et Prometo, Ivan Herzog.
1: Et prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

0: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.
1: Sí, sí, aquí els tenim. Quasi 11 minuts de l'hora en punt. Un dels protagonistes de la nostra enquesta d'aquesta setmana, però amb una altra cançó. Aquí els tens, en Ren. Els enyorem, veritat que sí.

0: un parell de setmanes, aquest Trot Deck. Ah, us presentava el que era ja un nou treball. Un esperadíssim nou treball d'Olivia Rodrigo.
1: Ràdio Marítim.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. I el Festival Hot de Girona ha tancat aquest diumenge una nova edició amb 30.000 assistents que han passat al llarg de tot el cap de setmana. El Festival de Música en Família s'ha desplegat durant dos dies a l'Auditori, el Palau de Fires i el Parc de la Devesa, convertint-se en un punt de trobada per a famílies amb una programació que ha combinat concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. Els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, The Tallets, Ginestar i els Atrapasomnis han estat els artistes convidats enguany. De l'àmbit general, destaquem que el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat aquest dilluns el govern espanyol de posar la llei d'imprescriptibilitat al calaix per no molestar el papa durant la seva visita. Així ho ha reclamat davant l'anunciatura apostòlica a Madrid, on el president de l'executiu, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Lleó XIV abans d'anar al Congrés. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el també fundador de Reparació Integral Ja ha explicat que ha enviat una carta als partits de la Cambra Baixa Espanyola perquè reclamin la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimarts esperem un augment dels núvols i també una baixada de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.
8: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
2: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
1: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid.
3: Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: I on et va portar?
3: Amb el DeLorean, a més a més.
2: On et va portar, a veure?
3: El 1955 vaig veure la peli, la primera.
2: Ah, sí?
3: Sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, anem a fer DeLorean avui.
2: Divertida,
3: també.
2: Divertida, oi? Sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: No sé a tu, però a mi aquesta cançó em transporta a una taverna, a un pub anglès. Això sí, va pel Jack. Tot un èxit el 2005 amb The Trolling Girls.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: I aquí estem, i aquí seguim.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Aldia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica

0: t'ofereix aquest espai.
1: Anem amb l'agenda d'activitats. A Lloret de Mar tenim el proper cap de setmana del 12 al 14 de juny la Fira dels Americanos. També destaquem a Arbúcies avui dilluns el darrer dia de les tradicionals enramades. A Malgrat, el proper divendres 12 de juny hi ha la Fira Vi a partir de les 6 de la tarda i fins a mitjanit a l'Avinguda Bon Pastor. I a Tossa de Mar continuen celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya on hi participen 16 restaurants fins al 28 de juny. Destaquem també a Calella, aquest proper divendres i fins al dia 16 de juny, la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. I acabem a Premià de Mar, destacant que el proper 14 de juny, diumenge, hi ha la tercera edició de la Fira de la Cultura de la Sostenibilitat.
0: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Un home que ha guanyat aquest 2025 i pel seu darrer àlbum. Un Grammy 2025, el dia àlbum pop contemporani. També ho feia, també ho guanyava amb aquest. D'això en fa 26 anys...

0: Un Alejandro una mica més flamenc. Amb l'alma, l'ànima, el descobert.
1: Sempre al teu costat.
0: I el descobert, no només l'ànima, l'esperit i l'energia d'aquesta rapera americana anomenada Lizzo.

0: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: així amb totes les lletres. Aquell, amb ella arribant pràcticament a les notícies que arriben, com sempre, puntualment a la una.
1: Sempre al teu costat. Ràdio Marina.
0: Abans, però, a València City.

0: aquí els dents de Valent City, repartint dosis extras a d'amor. Que no falti mai, love, love, love. Ara sí que sí, marxem, per la música es queda. Amb Beyoncé, Tammy de Texas. Fins les notícies a Tarragona. Nosaltres, com sempre, a la segona hora del matí 3:60. Allà ens trobem. Que no et falti l'amor en un dia com avui. Vinga, bon dilluns. Adéu. Fins demà.
1: Fórmula 360. 360. Amb Montse Rico.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals. Segons la investigació, els arrestats trucaven als negocis assegurant que hi havia un rebut impagat de la taxa d'escombraries i reclamaven un nou pagament urgent per evitar recàrrecs. Amb aquest engany van aconseguir obtenir tres pagaments per un import total de 1.750 euros. Els Mossos també han confirmat que els sospitosos van intentar repetir l'estafa en tres establiments més, però en aquests casos els responsables van desconfiar i no van afectar a cap pagament. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. També destaquem avui que docents, treballadores de l'educació i persones vinculades a la defensa dels serveis públics han impulsat la CREC, la Caixa de Resistència de Catalunya, una eina destinada a donar suport econòmic a vagues i mobilitzacions presents i futures. Els promotors de la iniciativa argumenten que les reivindicacions en defensa de l'educació pública sovint requereixen processos llargs de mobilització i que disposar de recursos econòmics és un element clau per garantir-ne la continuïtat. De l'àmbit general, destaquem que el Servei Català de Trànsit tornarà a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. Aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes i són el tipus d'usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany, els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos i supera la proporció d'una de cada tres víctimes dels darrers anys. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situaran entre els 25 i els 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
2: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
1: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid.
3: Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: I on et va portar?
3: Amb el DeLorean, a més a més.
2: On et va portar, a veure?
3: El 1955 vaig veure la peli, la primera.
2: Ah, sí?
3: Sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, vas mirar. Mira, anem a fer DeLorean avui.
2: Divertida,
3: també.
2: Divertida, oi?
0: Sí. Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Marina, sempre al teu.

0: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. El centre... professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tot.

0: de la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Marina.

0: Marina.
1: Quatre quisos. Primer qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-nos.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Et busco i t'aviso.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor d'un incendi que s'ha declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa, a la carretera de Blanes a Malgrat. Els fets han passat cap a un quart de tres de la tarda i el foc ha quedat totalment apagat cap a les quatre. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions dels bombers de la Generalitat. El foc ha afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal. Es dona la circumstància que fa uns mesos es van declarar diversos incendis en aquesta mateixa zona. Ara la policia investiga si el detingut d'aquest diumenge té relació amb els altres incendis. I els nens i joves d'entre 4 i 16 anys de Lloret de Mar ja poden sol·licitar la targeta T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit amb els autobusos interurbans de la zona integrada formada per Blanes, Lloret i Tossa. La nova targeta substituirà la T Estudiant quan el Servei de Transport Urbà de Lloret quedi integrat a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, un procés previst per als pròxims mesos. De moment, la T16 només és vàlida als serveis interurbans, però l'Ajuntament treballa perquè també es pugui utilitzar els autobusos urbans abans de l'inici del proper curs escolar. De l'àmbit general, destaquem que el Primavera Sound d'aquest 2026 reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents menys que l'any anterior, quan van tenir 293.000. El festival ja ha anunciat que retornarà l'import de les entrades d'aquest dijous i detallarà l'operativa per fer-ho aquest mateix dilluns. A nivell de públic, el Primavera Sound està al voltant de les xifres de l'any passat, amb un 62% de públic internacional i un 38% de l'àmbit nacional. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situen entre els 25 i els 29 graus. Demà, augment dels núvols i baixada de temperatures. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
5: moltes coses. 20 d'abril.
10: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
11: Sí, perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les Ovelles de Tartí.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Calomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Calomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. I el Festival Ot de Girona ha tancat aquest diumenge una nova edició amb 30.000 assistents que han passat al llarg de tot el cap de setmana. El Festival de Música en Família s'ha desplegat durant dos dies a l'Auditori, el Palau de Fires i el Parc de la Devesa, convertint-se en un punt de trobada per a famílies amb una programació que ha combinat concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. Els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, The Tallets, Ginestà i els Atrapasomnis han estat els artistes convidats enguany. De l'àmbit general, destaquem que el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat aquest dilluns el govern espanyol de posar la llei d'imprescriptibilitat al calaix per no molestar el papa durant la seva visita. Així ho ha reclamat davant la nunciatura apostòlica a Madrid, on el president de l'executiu, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Lleó XIV abans d'anar al Congrés. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el també fundador de Reparació Integral Ja ha explicat que ha enviat una carta als partits de la Cambra Baixa Espanyola perquè reclamin la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimarts esperem un augment dels núvols i també una baixada de temperatures. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
2: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
1: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid.
3: Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: I on et va portar?
3: Amb el DeLorean, a més a més.
2: On et va portar, a veure?
3: El 1955 vaig veure la peli, la primera.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, vaig mirar, mira, no vam fer DeLorean avui.
2: Divertida,
3: també.
2: Divertida, oi?
0: Sí. Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
4: moltes coses. 20 d'abril.
9: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
10: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnier.
12: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Oh, però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Com?
1: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides. Visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
7: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Volei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals. Segons la investigació, els arrestats trucaven als negocis assegurant que hi havia un rebut impagat de la taxa d'escombraries i reclamaven un nou pagament urgent per evitar recàrrecs. Amb aquest engany van aconseguir obtenir tres pagaments per un import total de 1.750 euros. Els Mossos també han confirmat que els sospitosos van intentar repetir l'estafa en tres establiments més, però en aquests casos els responsables van desconfiar i no van efectuar a cap pagament. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. També destaquem avui que docents, treballadores de l'educació i persones vinculades a la defensa dels serveis públics han impulsat la CREC, la Caixa de Resistència de Catalunya, una eina destinada a donar suport econòmic a vagues i mobilitzacions presents i futures. Els promotors de la iniciativa argumenten que les reivindicacions en defensa de l'educació pública sovint requereixen processos llargs de mobilització i que disposar de recursos econòmics és un element clau per garantir-ne la continuïtat. De l'àmbit general, destaquem que el Servei Català de Trànsit tornarà a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. Aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes i són el tipus d'usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany, els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos i supera la proporció d'una de cada tres víctimes dels darrers anys. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situaran entre els 25 i els 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Albia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Aquesta setmana hem parlat del Primavera. Sí, ho has sentit bé. No la Primavera, sinó el Primavera. El Primavera Sound, un festival que dona el tret de sortida a tots els grans festivals de la temporada i que començava oficialment d'una manera un tant accidentada el passat dimecres, dia 3, fins al 7 de juny. Les nostres tres propostes de la setmana, grans caps de cartell d'aquest Primavera 2026. Per una banda, la gran productora i DJ coreana Peggy Koo i el seu Nanana era la nostra primera proposta. I la vostra tercera opció amb un 20% dels vots. Seguida per la banda virtual de música electrònica Gorillaz, que amb el tema Baby Queen va aconseguir un 22% i la segona posició. Arrasant un cop més aquesta setmana, esclar, la legendària banda de Robert Smith, The Cure, amb més de 50 anys al damunt dels escenaris i amb tot un clàssic de l'any 87 des de l'àlbum Kiss Me, Just Like Heaven, un 58% dels vostres vots. Anem al cel aquesta setmana amb un dels considerats grups de referència del rock alternatiu, The Cure, una banda que després de 50 anys no ha estat fins al seu 14è àlbum d'estudi Songs of a Lost World, el seu primer treball amb material inèdit després de 16 anys, l'àlbum que ha otorgat a The Cure els seus primers Grammys al 2026.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Així de bé, així de gust, com el cel. De Cure, aquest Just Like Heaven. Gràcies al 58% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Cui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor d'un incendi que s'ha declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa, a la carretera de Blanes a Magrat. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda i el foc ha quedat totalment apagat cap a les 4. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers de la Generalitat. El foc ha afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal. Es dona la circumstància que fa uns mesos es van declarar diversos incendis en aquesta mateixa zona. Ara la policia investiga si el detingut d'aquest diumenge té relació amb els altres incendis. I els nens i joves d'entre 4 i 16 anys de Lloret de Mar ja poden sol·licitar la targeta T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit amb els autobusos interurbans de la zona integrada formada per Blanes, Lloret i Tossa. La nova targeta substituirà la T-Estudiant quan el Servei de Transport Urbà de Lloret quedi integrat a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, un procés previst per als pròxims mesos. De moment, la T16 només és vàlida als serveis interurbans, però l'Ajuntament treballa perquè també es pugui utilitzar els autobusos urbans abans de l'inici del proper curs escolar. De l'àmbit general, destaquem que el Primavera Sound d'aquest 2026 reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents menys que l'any anterior, quan van tenir 293.000. El festival ja ha anunciat que retornarà l'import de les entrades d'aquest dijous i detallarà l'operativa per fer-ho aquest mateix dilluns. A nivell de públic, el Primavera Sound està al voltant de les xifres de l'any passat, amb un 62% de públic internacional i un 38% de l'àmbit nacional. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situen entre els 25 i els 29 graus. Demà, augment dels núvols i baixada de temperatures. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Lloret de Mar tenim el proper cap de setmana del 12 al 14 de juny la Fira dels Americanos. També destaquem a Arbúcies avui dilluns el darrer dia de les tradicionals enramades. A Malgrat, el proper divendres 12 de juny hi ha la Fira Vi a partir de les 6 de la tarda i fins a mitjanit a l'Avinguda Bon Pastor. I a Tossa de Mar continuen celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya on hi participen 16 restaurants fins al 28 de juny. Destaquem també a Calella aquest proper divendres i fins al dia 16 de juny la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. I acabem a Premià de Mar, destacant que el proper 14 de juny, diumenge, hi ha la tercera edició de la Fira de la Cultura de la Sostenibilitat.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. I el Festival Ot de Girona ha tancat aquest diumenge una nova edició amb 30.000 assistents que han passat al llarg de tot el cap de setmana. El Festival de Música en Família s'ha desplegat durant dos dies a l'Auditori, el Palau de Fires i el Parc de la Devesa, convertint-se en un punt de trobada per a famílies amb una programació que ha combinat concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. Els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, Detallets, Ginestà i els Atrapasomnis han estat els artistes convidats enguany. De l'àmbit general, destaquem que el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat aquest dilluns el govern espanyol de posar la llei d'imprescriptibilitat al calaix per no molestar el papa durant la seva visita. Així ho ha reclamat davant la nunciatura apostòlica a Madrid, on el president de l'executiu, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Lleó XIV abans d'anar al Congrés. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el també fundador de Reparació Integral Ja ha explicat que ha enviat una carta als partits de la Cambra Baixa Espanyola perquè reclamin la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimarts esperem un augment dels núvols i també una baixada de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes, fent-se passar per funcionaris municipals. Segons la investigació, els arrestats trucaven als negocis assegurant que hi havia un rebut impagat de la taxa d'escombraries i reclamaven un nou pagament urgent per evitar recàrrecs. Amb aquest engany van aconseguir obtenir tres pagaments per un import total de 1.750 euros. Els Mossos també han confirmat que els sospitosos van intentar repetir l'estafa en tres establiments més, però en aquests casos els responsables van desconfiar i no van efectuar a cap pagament. La investigació continua oberta i no s'escarten noves detencions. També destaquem avui que docents, treballadores de l'educació i persones vinculades a la defensa dels serveis públics han impulsat la CREC, la Caixa de Resistència de Catalunya, una eina destinada a donar suport econòmic a vagues i mobilitzacions presents i futures. Els promotors de la iniciativa argumenten que les reivindicacions en defensa de l'educació pública sovint requereixen processos llargs de mobilització i que disposar de recursos econòmics és un element clau per garantir-ne la continuïtat. De l'àmbit general, destaquem que el Servei Català de Trànsit tornarà a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. Aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes i són el tipus d'usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany, els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos i supera la proporció d'una de cada tres víctimes dels darrers anys. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situaran entre els 25 i els 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
2: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
1: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid. Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: I on et va portar?
1: Amb el DeLorean, a més a més.
2: On et va portar, a veure?
1: El 1955 vaig veure la peli, la primera.
2: Ah, sí?
1: Sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira, vas mirar, mira, anem a fer DeLorean avui.
2: Divertida,
1: també.
2: Divertida, oi?
0: Sí. Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants Sense Fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el Toro Mecànic. I el gran sorteig

0: al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Et busco i t'aviso.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina, sempre.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encants. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor d'un incendi que s'ha declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa, a la carretera de Blanes a Malgrat. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda i el foc ha quedat totalment apagat cap a les 4. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers de la Generalitat. El foc ha afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal. Es dona la circumstància que fa uns mesos es van declarar diversos incendis en aquesta mateixa zona. Ara la policia investiga si el detingut d'aquest diumenge té relació amb els altres incendis. I els nens i joves d'entre 4 i 16 anys de Lloret de Mar ja poden sol·licitar la targeta T16, un títol de transport gratuït que permet viatjar sense límit amb els autobusos interurbans de la zona integrada formada per Blanes, Lloret i Tossa. La nova targeta substituirà la T-Estudiant quan el Servei de Transport Urbà de Lloret quedi integrat a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, un procés previst per als pròxims mesos. De moment, la T16 només és vàlida als serveis interurbans, però l'Ajuntament treballa perquè també es pugui utilitzar els autobusos urbans abans de l'inici del proper curs escolar. De l'àmbit general, destaquem que el Primavera Sound d'aquest 2026 reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents menys que l'any anterior, quan van tenir 293.000. El festival ja ha anunciat que retornarà l'import de les entrades d'aquest dijous i detallarà l'operativa per fer-ho aquest mateix dilluns. A nivell de públic, el Primavera Sound està al voltant de les xifres de l'any passat, amb un 62% de públic internacional i un 38% de l'àmbit nacional. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb domini del sol a tot el territori i temperatures màximes que se situen entre els 25 i els 29 graus. Demà, augment dels núvols i baixada de temperatures. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 42 anys acusats d'estafar diversos establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris municipals.
2: Que Catalunya és el millor plató, tots ho sabem, que ha estat i és considerat un escenari privilegiat amb localitzacions úniques, és evident, i que aquest 2026 continua sent un territori cinematogràfic de referència per a molts directors nacionals i internacionals, ho diuen les dades.
1: El papa atrau multituds. Lleó XIV llença un missatge contra la hipocresia en la seva homilia del Corpus a Madrid.
3: Saps que el dissabte vaig fer un viatge en el temps, jo també?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: I a on et va portar?
3: Amb el DeLorean, a més a més.
2: A on et va portar, a veure?
3: El 1955 vaig veure la peli, la primera.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí. La vaig veure allà, a Amazon Prime, i mira,
2: i
3: vaig mirar, mira, anem a fer DeLorean avui.
2: Divertida,
3: també.
2: Divertida, oi? Sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Oh, yeah! And the trumpets, they go... Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estufa.

0: productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
2: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio Marina.
3: Let's go, girls.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
1: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
4: moltes coses. 20 d'abril
9: de 90. I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Sí, perquè per mi és aquilma 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
10: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tantí.
12: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic porta el nom de PEREMCAT i se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. La inversió és de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips del Centre d'Estudis Avançats de Blanes que fan diagnosi a Calabona de Tossa i altres punts del litoral de la Costa Brava. I el Festival Ot de Girona ha tancat aquest diumenge una nova edició amb 30.000 assistents que han passat al llarg de tot el cap de setmana. El Festival de Música en Família s'ha desplegat durant dos dies a l'Auditori, el Palau de Fires i el Parc de la Devesa, convertint-se en un punt de trobada per a famílies amb una programació que ha combinat concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. Els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, The Tallets, Ginestà i els Atrapasomnis han estat els artistes convidats enguany. De l'àmbit general, destaquem que el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat aquest dilluns el govern espanyol de posar la llei d'imprescriptibilitat al calaix per no molestar el papa durant la seva visita. Així ho ha reclamat davant la nunciatura apostòlica a Madrid, on el president de l'executiu, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Lleó XIV abans d'anar al Congrés. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el també fundador de Reparació Integral Ja ha explicat que ha enviat una carta als partits de la Cambra Baixa Espanyola perquè reclamin la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimarts esperem un augment dels núvols i també una baixada de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A fesmés, fes-ho a mida.
7: Et busco i t'evito.
8: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: espera. Et busco
1: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.